0: Las 8 menos cuarto, 7 menos cuarto en Canarias. Las noticias, la información, la vida en la radio pública sigue ahora en las emisoras, en las territoriales de Radio Nacional de España. Estas son las mañanas.
1: Radio Nacional, Radio 5, Cataluña.
2: Bon dia, és dijous 16 de juliol, són 7:45 del matí. És un dia clau per a l'aplicació de la llei d'amnistia. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea es pronuncia avui sobre si el perdó dels delictes de malversació i terrorisme, que afecta diversos líders independentistes, s'ajusta a la normativa comunitària. Una sentència que pot marcar les perspectives judicials de l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont. En aquest sentit, tant des de Junts com des d'Esquerra es mantenen prudents, però esperen que la justícia europea els afavoreixi. En breu entrem en matèria. Abans, la previsió meteorològica amb l'EMET, Juan Carlos Piña.
3: Bon dia. Avui a Catalunya tenim intervals de núvols amb tempestes al Pirineu Occidental que poden ser localment fortes. A la resta de Catalunya no es descarten tempestes aïllades. Tenim també presència de pols en suspensió que pot reduir la visibilitat a zones altes. Les temperatures diurnes avui baixen, quedant-se les màximes als 40 graus a Lleida, 38 a Girona, 34 a Barcelona i 33 a Tarragona. L'EMET manté activat l'avís per calor a tota la comunitat. Per altra banda, bufa vent fluix de les components est i sud amb intervals moderats. És una informació d'EMET.
2: Deixem enrere el pic de l'onada de calor després que hi es registressin temperatures de fins a 42 graus a punts de Catalunya com Anglès. I ens interessem per la situació a les carreteres des del RAC, Ferran Aràndiga.
4: Bon dia, doncs, comencem la jornada d'avui dijous destacant que fa una estona tenim un accident a la AP7 a l'altura de Cerdanyola del Vallès en sentit nord que provoca encara 3 quilòmetres de retencions intermitents. També tenim una avaria activa durant aquesta matinada que deixa els vehicles al voral a l'altura de Molins de Rei per la B23 en direcció a Tarragona, que deixa els vehicles al voral i provoquen, com dèiem, doncs, 1,5 quilòmetres de retencions. Per altra banda, més enllà d'aquestes incidències, tenim retencions més enllà del vessant Llobregat, en direcció a Barcelona. També tenim cues en tot el vessant Besòs, que de retruc afecta la circulació en totes les dues rondes de Barcelona en els dos sentits de la marxa. Al Vallès també tenim retencions a la AP7 en sentit sud, en el tram entre la Roca i Montmeló. També a la C-17 a Parets del Vallès hi ha 2 quilòmetres en els dos sentits de la marxa de retencions. També a la C-17 59 des de Caldes de Montbui hi ha retencions durant 2,5 quilòmetres en direcció a la capital catalana. Pel que fa a la C-58, retencions sobretot intenses al punt de Sant Quirze del Vallès, també en sentit sud cap al nus de la Trinitat. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
2: A aquesta hora hi ha demores a la circulació dels trens de les línies R14 i R13 de Rodalies per una incidència per robatori de coure entre les estacions de Vilaverd i l'Espluga de Francolí. Salutacions de l'Adriana Llacai a les vies de so i de qui us parla. Anna Pujol, comencem. La justícia europea es pronuncia aquest dijous sobre la llei d'amnistia i determinarà l'encaix de la norma en el dret comunitari. El Tribunal de Luxemburg dictarà dues sentències que respondran als dubtes de diversos tribunals espanyols sobre l'aplicació d'aquesta llei. La decisió de la justícia europea marcarà el futur processal de Carles Puigdemont, tot i que el seu retorn encara continuarà a l'aire. Núria Alcalà, bon dia.
5: Bon dia. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea respondrà d'una banda a la qüestió prejudicial del Tribunal de Comptes, que considera que les despeses del procés podrien haver afectat els interessos financers de la Unió Europea, i de l'altra a l'Audiència Nacional, que va expressar els seus dubtes sobre si l'aplicació de l'amnistia als CDRs acusats de terrorisme podria vulnerar la directiva europea en aquesta matèria. L'advocat general europeu Dean Spielman va emetre al novembre les seves conclusions al respecte, que, tot i que no són vinculants, acostumen a orientar el criteri del Tribunal. Spielman va assegurar que el procés no va afectar les arques comunitàries i que la llei d'amnistia no vulnera la normativa antiterrorista perquè només es refereix a fets relacionats amb el procés. Veurem què acaba concloent la sentència europea, que en qualsevol cas no garantirà un retorn immediat a Carles Puigdemont. Primer, el Tribunal Constitucional s'haurà de pronunciar sobre el seu recurs i el de la resta de líders independentistes als que el Suprem es resisteix a aplicar l'amnistia. De fet, l'alt tribunal continua tenint l'última paraula. De moment, no s'espera cap moviment de la justícia espanyola abans de la tardor.
2: Doncs bé, molt pendents de les sentències del Tribunal Europeu, els independentistes esperen sortir-ne afavorits, però desconfien que la justícia espanyola les apliqui de seguida. Elena García.
6: És que això ho fa per a Junts quan el veredicte europeu no determina el retorn de Puigdemont avui ni aquest estiu. Tot i vinculant, l'independentisme malfia que la justícia espanyola l'apliqui d'immediat. Retreuen que el Constitucional no ha hagut d'esperar el Suprem. I l'optimisme esquerre contrasta amb la cautela a Junts. Conscient, Junqueras, que Puigdemont ho té més complicat. Mònica Sales i Esther Capella, a Ràdio 4.
7: Amb prudència, òbviament és important. I marcarà un punt d'inflexió.
8: El Tribunal Suprem ha fet política. Ja no tenen més camí per recórrer.
6: En l'inici de l'última milla, Junqueras amb Esquerra pel mànec, per evidenciar que Europa deixa tocada la democràcia espanyola. Junts no gesticularà. A Puigdemont l'espera un partit exaltat. El Sanedrí fia el retorn al front a la Sagnia Aliança i afrontar el debat reobert entre puigdemontistes i l'essència convergent. Quan la pregunta és què serà primer, la tornada de Puigdemont o l'avançament electoral a l'Estat.
2: Més coses, deixem enrere el pic d'aquesta tercera onada de calor, però això no significa que marxin les altes temperatures. Tampoc ho fa el perill d'incendi. Avui hi ha 107 municipis que estan en perill extrem de foc i es tanquen els accessos a 6 espais naturals. Els bombers han estat treballant tota la nit per extingir diversos focs, ara ja estabilitzats. Ahir a la tarda van haver de fer front, Àlex Eloi, a un nou episodi de simultaneïtat. Bon dia.
9: Bon dia. Els bombers ja han estabilitzat l'incendi a Sant Quirze Safaja, Osona, que ha afectat prop d'un centenar d'hectàrees, una part de les quals dins el Parc d'Espai d'Interès Natural dels Cingles de Bertí, i esperen poder controlar-lo entre aquest dijous i demà divendres. Joan Reyes, sotsinspector de bombers.
10: L'objectiu actual és de que el perímetre de l'incendi no creixi més del que, dels eixos de confinament que ens hem marcat ara, que seria el torrent de la Rovireta i el Pla de la Creu per l'altra banda i al nord del Puig d'Olena. Tenir l'incendi doncs, enclavat aquí i que no, que, doncs, no passi més d'aquests eixos de confinament que ens hem programat.
9: I treballen una quarantena de dotacions terrestres. Malgrat l'evolució favorable, es mantenen per precaució els confinaments d'un hostal, diverses masies, un càmping i una casa de colònies. També s'ha estabilitzat el foc a Querol, a l'Alt Camp, que ha estat una represa de l'incendi d'Aiguamúrcia i ha cremat unes 14 hectàrees. S'hi mantenen 7 dotacions per evitar represes i encara queden punts calents al fons d'un barranc. D'altra banda, s'ha donat per controlat l'incendi a Rubió, a l'Anoia, després de calcinar 47 hectàrees.
2: Repassem ara altres informacions. En format breu, més de mig miler de persones s'han concentrat a Manlleu, Osona, aquest dimecres al vespre en record dels bessons que van morir ofegats dilluns al riu Ter.
9: Amics, mestres i veïns han fet un minut de silenci per expressar el seu condol als pares i familiars de les víctimes. Avui és el segon dia de dol al municipi. Els Mossos d'Esquadra investiguen els fets com un accident.
2: 13 persones han estat traslladades a un hospital després que un arbre hagi caigut sobre el porxo d'una masia a Olot, a la Garrotxa, quan un grup que estava de colònia s'hi aturava per dinar durant una excursió.
9: El sistema d'emergències mèdiques ha atès les 22 persones del grup, format per 6 monitors i 16 menors. Una monitora ha resultat ferida greu i ha estat evacuada en helicòpter a l'Hospital Trueta de Girona. La resta de ferits, un menor menys greu i 11 persones amb ferides lleus, han estat traslladats a l'Hospital d'Olot. Les primeres investigacions apunten que una forta ratxa de vent ha fet caure l'arbre sobre la teulada del porxo.
2: I els Mossos d'Esquadra han desmantellat un grup criminal afincat a Barcelona, acusat d'estafar milers d'euros a centenars de víctimes d'arreu de l'Estat, suplantant-los la identitat.
9: El seu modus operandi consistia en sostreure els DNIs a les víctimes. A partir d'aquí, emprant persones que s'assemblaven a elles, suplantaven la seva identitat i aconseguien dades bancàries amb les que contractaven productes financers. En total s'han defraudat uns 130.000 euros. Hi ha 5 detinguts.
2: Són les 7:54 minuts. La patronal Pimec alerta que més de la meitat de les empreses tenen la meitat de les empreses d'un estudi tenen dificultats per cobrir vacants per culpa d'un mercat de l'habitatge tensionat. Què en sabem, Maria Huguet?
11: El trajecte per arribar a la feina és massa car o està mal comunicat amb transport públic o l'habitatge que hi ha a prop és massa car. Són algunes de les situacions detectades en aquest estudi amb una mostra de 400 empreses. Els llocs més difícils de cobrir són els que exigeixen una major presencialitat i en el 88% dels casos el sou és inferior als 35.000 euros anuals. L'Oriol Amat és el president de l'Observatori de la Pime de Catalunya que ha elaborat l'estudi.
12: El primer problema, habitatge car o escàs, comporta augment del cost de desplaçament. Això fa que hi hagi en les empreses doncs, menys gent disponible i el mercat laboral real es fa petit I la conseqüència és que això afecta a la capacitat de generar riquesa de les empreses.
11: Una situació que afecta especialment els joves. Segons dades de la Comissió Europea, Espanya és un dels països on els joves destinen més quantitat del seu sou a pagar un lloguer.
2: I el darrer informe de l'Agència de la Qualitat Universitària fa palès l'existència de desigualtats en els sous segons els estudis universitaris. Per exemple, els graduats en Medicina i Odontologia cobren gairebé el doble que els que han estudiat Història, Laura Hurtado.
13: Bon dia. 3 anys després de graduar-se, els estudiants més ben pagats són els de Medicina i Odontologia, amb gairebé 3.800 euros mensuals bruts, en contrast amb els d'Història, que cobren uns 1.900. La majoria de contractes fixos o indefinits es troben en l'àmbit de les enginyeries i les ciències socials, i les humanitats presenten xifres més altes en la resta de tipus de contractes. D'altra banda, segons l'informe, els estudiants del sistema català valoren millor que mai la formació rebuda. Mercè Gisbert, directora de l'agència.
14: Catalunya té un sistema universitari que genera titulats de qualitat i així ho considera el món productiu i els ocupadors, i per tant que arribem a anar en un 98% de taxa d'ocupació, això és una molt bona notícia.
13: L'estudi també apunta que els estudiants valoren pràcticament igual la formació presencial i en línia.
2: A la crònica esportiva, moviments al mercat de fitxatges. En futbol, Karim Adeyemi ja és a Barcelona i aquest matí passarà el reconeixement mèdic amb el Barça. Josep Capel, bon dia.
15: Bon dia. Adeyemi ja va arribar a Barcelona ahir a la tarda i aquest mateix matí passarà la pertinent revisió mèdica a la mateixa hora a la ciutat esportiva en el que els seus nous companys s'estaran exercitant a les ordres de Hansi Flick. Per tant, si passa aquestes proves mèdiques satisfactòriament, demà mateix ja podrà entrenar-se amb el que seran els seus nous companys. Això sí, la presentació oficial no serà fins la propera setmana, segons l'agenda del president Joan Laporta, que ara mateix encara continua als Estats Units per presenciar diumenge la final del Mundial. Recordem que el Barça pagarà al Borussia Dortmund per aquest jugador 22 milions d'euros fixos, més 7 en variables. A més, el Dortmund es reserva un 20% de la plusvàlua en cas d'una futura venda. Aquest serà el segon fitxatge del Barça de cara a la propera temporada, després, recordem, del d'Anthony Gordon.
2: A l'equip femení renova la noruega Caroline Graham Hansen, que continuarà fins al 2028. En bàsquet, Nicola Provitola torna a la penya, signa per 3 temporades. Ja havia jugat al Joventut entre el 2017 i el 2019. Novetats també a les files blaugrana, que incorporen a Josh Nebo, el pilot estatunidenc assignat per 3 temporades. I el Manresa fitxa l'ala pivot búlgar Jordan Minchev, que s'hi quedarà les properes 2 temporades. De la cultura, 25 anys després de la gran retrospectiva que el MACBA va dedicar a Pere Portabella, el Museu Barceloní presenta La mirada compromesa, una exposició que revisa el seu cinema més radical a través de 5 films de la col·lecció Montse Soto.
16: El visitant del MACBA es podrà submergir en el cinema de Pere Portabella com a arma de resistència política i experimentació artística i descobrirà obres com Miró l'altre, en el que el realitzador registra l'acció efímera de Joan Miró destruint el mural creat pel Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, Aide l'Espan i la mítica Informe General, una de les grans obres del cinema europeu, on diverses figures parlen de la construcció de la democràcia uns mesos després de la mort de Franco. Escoltem a la responsable de la col·lecció MACBA, Clàudia Segura.
17: Com aquest cineasta tan radical podia, des de fer un film com a Informe General, on hi ha unes entrevistes i una documentació del que va ser el procés de la transició aquí a Espanya, fins a fer l'artista Miró des d'una perspectiva totalment experimental.
16: La proposta del MACBA es completa amb Heavy Metal, on la violinista experimental Àsia rememora la sonata de Bach que Pere Portabella i Carles Santos van fer sonar en el teclat d'un vell piano a la presó La Model, quan van ser detinguts per participar en una reunió clandestina de l'Assemblea de Catalunya.
18: Vam començar a sortejar galeries, perquè era l'hora de l'esbarjo, no? I aleshores, a l'arribar allà, esclar, era un piano, el va provar el Sant, totalment desafinat. I aleshores li vaig demanar, escolta, per què no toques una sonata de Bach?
2: I la cantant Ana Torroja torna aquesta nit al Palau de la Música.
19: Dices que se acaba el show.
2: Ho fa en el marc del Guitar Festival. L'exintegrant de Mecano revisitarà els seus èxits dels 80 i temes propis del seu nou treball en el concert d'avui, que forma part de la seva gira Se ha acabado el show.
19: Hace tiempo que siento que llega el momento tan cerca y tan lejos.
2: Doncs al ritme d'Anna Torroja ens acomiadem. Arribem així al punt de les 8. Els deixem ara amb les mañanes de Ràdio Nacional i els desitgem que tinguin un molt bon dia.

0: Parla Anna Pujol. Comencem. Abans, la informació de serveis. Des del Servei Català de Trànsit, Mireia Camats, bona tarda.
1: Hola, bona tarda. En aquests moments estan tallades per incendi forestal la BV-1341 Sant Quirze Safaja, la BV-1485 entre Sant Feliu de Codines i Sant Quirze Safaja i la C-1413B entre Sant Martí de Centelles i Centelles. A banda d'això, l'autopista AP-7 hi ha l'antitud i aturades a Barberà del Vallès en tots dos sentits. A la C-58 i a la C-33 hi ha l'antitud a Montcada i Reixac, al Nus de la Trinitat, d'entrada de Barcelona. A la C-17 hi ha cua de Parets de Mollet en sentit sud. Pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la Ronda Dalt hi ha retencions entre Collserola i Horta en sentit Besòs, i a la Ronda Litoral hi ha retencions de Poble Nou a la Barceloneta en sentit Llobregat i de Zona Franca al Port en sentit Besòs. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
0: I la previsió meteorològica amb la EMET, David Torres.
2: Avui dijous a Catalunya es mantenen els avisos actius per altes temperatures a quasi tot el territori. Continuem amb calor, però avui baixen una mica, un parell o tres de graus. Es mantindran així o poden baixar una mica més fins dissabte, i avui les màximes es situaran als 32 graus a Tarragona, 33 a Barcelona i 38 a Lleida i Girona. Gaudirem del sol en general, encara que tenim avisos actius per tempestes localment fortes al Pirineu Occidental i que poden aparèixer de forma aïllada a d'altres punts del territori. A zones altes destaquem la pols en suspensió, que farà disminuir la visibilitat, i pel que fa al vent, fluix de llevant i de sud amb algun cop moderat.
3: Edició migdia.
0: Ho comentàvem, la justícia europea avala el gruix de la llei d'amnistia i considera que la seva aplicació no és contrària al dret comunitari ni afecta les finances comunitàries. La sentència del Tribunal de Luxemburg reconeix també l'objectiu de reconciliació nacional de la norma. Què en sabem? Enviada especial a Luxemburg, Núria Alcalà, bona tarda.
4: Bona tarda. La sentència conclou que no pot considerar-se que els interessos financers de la Unió Europea s'hagin vist afectats per les despeses del procés, que és una de les excepcions de la llei d'amnistia a la qual s'hi havia acollit el Tribunal de Comptes per evitar extingir el procediment comptable que té obert contra una trentena de càrrecs i exalts càrrecs del govern per les despeses del procés. D'altra banda, l'Audiència Nacional havia plantejat dubtes sobre si l'aplicació de l'amnistia als 12 CDRs acusats de terrorisme podia vulnerar les directives europees en aquesta matèria. El Tribunal ha respost que no, perquè la llei només incideix en fets relacionats amb el procés, i reconeix en aquest punt l'objectiu de la norma, afavorir la reconciliació política en aquest context de procés independentista. Així ho ha dit el president del tribunal, Cohen Lennertz, en un vídeo explicatiu posterior a la resolució.
5: El propòsit de la llei d'amnistia és reduir les tensions institucionals i polítiques, así como facilitar un escenario de reconciliación.
4: I recorda que l'aplicació de la llei recau exclusivament en els tribunals espanyols, que tenen l'última paraula.
0: Aquesta sentència, però, no resol tots els fronts oberts de l'amnistia, tot i que sí que mou peces importants del tauler judicial. La pregunta, Núria, és què passa a partir d'ara?
4: Doncs, de fet, la sentència només té incidència directa en els dos tribunals que van plantejar les seves qüestions prejudicials en aquest Tribunal de Luxemburg, el Tribunal de Comptes i l'Audiència Nacional. Ja tenen resposta de la Justícia Europea sobre els dubtes que van plantejar en relació a l'aplicació de la llei. D'una banda, l'Audiència Nacional haurà d'estudiar ara a fons la sentència abans de decidir sobre l'amnistia dels 12 CDRs acusats de terrorisme, però la sentència europea obriria el camí. Tampoc hi hauria cap obstacle en amnistia el procediment obert a una trentena de càrrecs i exalts càrrecs del govern, entre ells Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i Artur Mas, a qui el Tribunal de Comptes reclamava uns 4 milions d'euros de forma conjunta per les despeses del procés. La sentència, hem de remarcar aquí, que només es refereix a la seva responsabilitat comptable, però no a la seva responsabilitat penal. I és que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea no fa referència a la situació processal de Carles Puigdemont, processat per malversació, ni la resta de líders independentistes. Per tant, el seu possible retorn continuarà en l'aire. Abans s'ha de pronunciar el Tribunal Constitucional i el Tribunal Suprem, i això no es preveu que passi abans de la tardor.
0: Gràcies, Núria Alcalà, en directe des de Luxemburg. Doncs bé, les reaccions no s'han fet esperar. Tant Junts com Esquerra han celebrat el posicionament del Tribunal Europeu sobre l'amnistia. Tant els de Puigdemont com els de Junqueras ho han definit com una victòria i insten al Tribunal Constitucional i al Suprem a aplicar la llei de manera immediata. Elena García.
6: I és que està la rotunditat que l'independentisme exhibeix del veredicte, que s'espolsa amb un portem dos anys esperant els dos mesos de la llei en vigor que Europa qüestiona. Per

0: Xuta a porteria. Puigdemont i Junqueras exigeixen al Suprem i al Constitucional desbloquejar d'immediat l'oblit penal.
1: Ja no hi ha, insisteixo, més excusa per fer una aplicació efectiva de la llei d'amnistia per tothom. Començant pel Tribunal Constitucional, que ha de ser el primer que ha de resoldre ja. No poden marxar de vacances tan tranquil·lament.
2: Ja no hi ha excuses. La llei s'ha d'aplicar.
0: El lletrat de Puigdemont, Bolle, dona el debat jurídic per tancat i no presentarà més recursos.
3: Con una sentència així de clara, creo que sobran los recursos.
0: L'amnistia no apropa Puigdemont a Sánchez. Junqueras, inhabilitat, espera el Constitucional per batre's amb Illa per la Generalitat.
2: Si convé al país i si convé Esquerra Republicana...
0: Puigdemont, sense escenari clar, assegura que el camí de la repressió no s'ha acabat a la xarxa social, però la gran victòria espera que actuï com a revulsiu en l'OPA de l'Aliança d'Urriols.
4: Des del govern, el president Salvador Illa eleva el to i reclama a la justícia espanyola que apliqui la llei de manera diligent i integral. En una declaració institucional, el cap de l'executiu català ha assegurat que la justícia europea avala l'estratègia de diàleg i retrobament impulsada per Pedro Sánchez. Lorena Enns.
5: En català, castellà i anglès, des de la Galeria Gòtica del Palau, Salvador Illa ha catalogat el pronunciament d'Europa de molt bona notícia per a Catalunya, un pronunciament que referma la voluntat dels catalans d'obrir un futur d'esperança. Pel president de la Generalitat, la sentència és explícita, ja no hi ha excuses, ja no hi ha obstacles, Europa ha ratificat la legalitat de la norma. Salvador Illa envia un missatge als tribunals espanyols. La seva aplicació és d'obligat compliment.
6: I avui... 16 de juliol de 2026, el Tribunal de Justícia d'Europa ratifica de nou la plena legalitat de la llei d'amnistia. Què més cal per aplicar la llei de manera diligent, integral i sense subterfugis?
5: Així doncs, el president passa la pilota a la taulava dels tribunals espanyols. Són els que hauran de dirimir si Puigdemont i Junqueras recuperen la rivalitat amb Illa a les urnes en igualtat de condicions.
4: I qui també ha rebut amb satisfacció l'aval del Tribunal de Justícia de la Unió Europea han estat els CDR, als quals s'atribueixen delictes de terrorisme. L'advocada del col·lectiu Alerta Solidària, Eva Pous, ha sol·licitat a l'Audiència Nacional l'arxiu immediat de la causa de l'anomenada Operació Judas.
7: La resolució dona peu al que nosaltres ja defensàvem des d'un primer moment, que era que el cas era amnistiable, que les companyes del CDR no poden ser jutjades a l'Audiència Nacional i que, per tant, l'única cosa que pot fer l'Audiència Nacional en aquest cas, sense cap tipus de maniobra dilatòria, ha de ser l'arxiu immediat de les actuacions.
4: Més enllà de l'amnistia, tornem a parlar d'incendis, en el que es preveu un estiu molt complicat marcat per les altes temperatures. Avui hi ha 118 municipis en risc extrem d'incendi i es restringeix l'accés a 8 espais naturals. Els agents rurals demanen extremar les precaucions i evitar qualsevol activitat que pugui generar foc. Recorden que el millor incendi és aquell que no s'arriba a produir. Maria Huguet.
8: Els agents rurals centren ara tots els seus esforços en la prevenció i eines com el Pla Alfa permeten saber amb un cop d'ull com està el perill d'incendi al territori i determinar com distribueixen els seus efectius i on cal incidir més en feines de prevenció. Jordi Passalaigua és el cap de la Unitat de Planificació i Coordinació Operativa del COS.
9: Aquests períodes tan llargs que fan doncs, temperatura elevada, baixa humitat, fan que cada vegada els boscos estiguin més predisposats a cremar. La prevenció, una de les feines, és evitar que es produeixin aquests incendis, és la clau.
8: A la sala de comunicacions reben entre 400 i 500 trucades al dia, amb avisos del 112 o de la ciutadania.
4: I també els expliquem que s'estanca la construcció d'habitatge nou a Catalunya i es desploma a la ciutat de Barcelona. A la capital catalana ha caigut un 40% al primer semestre, segons dades del Col·legi d'Arquitectes, que alerta que la producció residencial a casa nostra s'allunya cada cop més de les necessitats de la població. Climent Sabater.
10: La primera meitat de l'any s'han visitat a Barcelona ciutat 500 pisos nous, un 40% menys que el primer semestre de 2025. Al conjunt de Catalunya, la davallada es modera al 3%, amb gairebé 8.000 habitatges nous visats, una xifra encara molt llunyana respecte a les 25.000 llars anuals necessàries a Catalunya. Per fer créixer l'oferta, la degana dels arquitectes catalans, Sandra Bestraten, demana assolir un pacte nacional per a l'habitatge que vagi més enllà d'agilitzar la concessió de llicències en un pel govern.
11: Aquest pacte no només ha d'anar acompanyat d'unes llicències més ràpides, sinó que cal una estratègia de país perquè realment les mesures siguin estables i puguin ser compartides entre totes les administracions i el conjunt dels agents implicats.
10: Dels quasi 8.000 pisos nous, només un 6%, menys de 500, són de protecció oficial, el que situa a anys llum l'objectiu del govern català de construir 50.000 habitatges públics fins al 2030.
4: I de l'àmbit de la salut, els 8 hospitals de l'Institut Català de la Salut han aconseguit reduir en gairebé una hora el temps d'espera per a les urgències més lleus gràcies al programa programa d'atenció integral de les infermeres que impulsa l'Hospital de Viladecans. Més detalls, Anna Banyeres.
12: La millora ha estat possible amb el nou model de triatge avançat de baixa complexitat. Les infermeres són qui atenen en tot moment el pacient que arriba a urgències quan presenten fins una quarantena de malalties no greus com lumbàlgies, esguinços o migranyes. Estan protocolitzades definint les prescripcions de proves i medicaments autoritzats, una fórmula que permet reduir el temps d'espera però sobretot millorar l'atenció. Marca Galindo, infermera d'urgències.
13: El pacient està molt més agraït perquè si el pacient arriba i de la manera més ràpida possible se li tracta el que té, i marxa, no estarà 2-3 hores de potser de demora que hi ha a la sala d'espera, trobant-se pitjor, amb més dolor.
12: Aquest model, que ja fa un any que es treballa als 8 hospitals de l'ICS, ja han notat els efectes, tot i que encara no estan a nivells de l'Hospital de Viladecans, que va ser el primer a implementar-ho. Jesús Esteve, adjunt a la direcció de cures.
14: Voltant d'una mitja d'uns 30 minuts. I la disminució és gairebé d'una hora.
12: Les consultes de baixa complexitat són el 40% de les urgències ateses als hospitals.
4: Repassem altres informacions en format breu. Les entitats socials reclamen més recursos a l'administració pel desplegament de la Llei de Protecció a la Infància davant la violència. Clara Ontanyon, bona tarda.
15: Bona tarda. Coincidint amb els 5 anys del desplegament de la llei, la Plataforma d'Infància de Catalunya i el tercer sector social han elaborat un informe on assenyalen la necessitat que el lleure, l'esport i la família arribin a un nivell de prevenció i protecció com el que hi ha a l'àmbit educatiu. José Antonio Ruiz és coordinador de la PINCAT, la Plataforma d'Infància de Catalunya.
16: La protecció dels infants no depèn d'un únic servei, no depèn només de l'escola, ni només dels serveis socials, ni només de la salut o de les forces de seguretat. Funciona quan totes les peces treballen juntes. I precisament el que ens mostra aquest informe és que els millors resultats arriben quan els diferents sistemes cooperen.
15: L'informe reitera la necessitat d'oferir formació obligatòria i continuada i millorar la coordinació entre els departaments i serveis.
4: I malestar per part dels sindicats de funcionaris de presons arran d'una nova agressió a treballadors penitenciaris. En aquest cas, el succés va tenir lloc dimarts a la presó de Brians 2, a Sant Esteve Sesrovires.
15: Un intern de 28 anys va fer saltar l'alarma antiincendis de la seva cel·la i quan els funcionaris van acudir-hi per sufocar el suposat foc, els va agredir violentament. A conseqüència de l'agressió, 3 funcionaris van resultar ferits, 2 d'ells van necessitar assistència mèdica a la mútua laboral per diversos cops i talls, mentre que el tercer també va patir lesions de menor consideració.
4: I creixen els naixements a Catalunya per primera vegada des del 2008. El 2025 van néixer 54.249 nadons, segons l'IDESCAT, és un 0,8% més respecte a l'any anterior.
15: Aquest repunt s'explica per un lleu augment de les dones en edat fèrtil, tot i que l'indicador de fecunditat segueix a la baixa, i és el més baix des del 1975. Actualment hi ha 1,08 fills per dona en edat fèrtil. També hem conegut els noms més posats als nadons del 2025. Júlia recupera el lideratge entre les nenes, seguit de Sofia i Biel, s'imposa entre els noms de nens per primer cop i el segueix Nil.
4: Gràcies, Clara. I ara la informació esportiva amb la nostra companya Marga Lluc. Bona tarda.
17: Hola, bona tarda. Esports. L'argentina de Leo Messi, defensora del títol, serà la rival d'Espanya a la gran final del Mundial, que es disputarà diumenge a les 9 de la nit, hora catalana, a Nova York. L'equip argentí va signar la seva enèsima remuntada a la Copa del Món per derrotar Anglaterra, que guanyava 0-1 amb gol del Blaugrana Gordon al minut 85, i signar el 2-1 amb gols d'Enzo Fernández i Lautaro, tots dos amb assistències d'un gran Leo Messi, que parla de la final contra un equip espanyol que coneix bé.
18: Sí, una selecció enorme, ¿no? con grandíssimos jugadores, con juego, una selección que conozco bien, conozco a los jugadores también, varios están en el Barça, equipo al cual quiero y sigo, así que nada, un partido especial, una final del mundo y obviamente imagino que va a ser muy igualado todo.
17: La final serà la possibilitat d'enfrontar la major llegenda de la història del Barça, Leo Messi, de 39 anys, amb la seva actual màxima estrella i promesa, Lamine Yamal, de 19 acabats de fer. Serà la tercera final de Messi, la setena d'Argentina, que buscarà el seu quart títol, i la segona d'Espanya, que va guanyar la primera el 2010. L'equip de la Fuente ja és a Nova Jersey on prepara la final. I mentretant, en clau blaugrana, Karim Adeyemi ha passat la revisió mèdica i l'oficialitat del seu fitxatge pel Barça sembla imminent a l'ex Carazo.
19: El futbolista alemany ja ha passat el reconeixement mèdic aquest matí a l'Hospital de Barcelona i la previsió és que demà estigui ja a les ordres de Hansi Flick. Per tant, l'anunci del fitxatge per part del club hauria de ser durant les pròximes hores. Adeyemi arriba al Barça després de 4 temporades al Borussia Dortmund, on ve amb 10 gols i 6 assistències la passada temporada en 39 partits. Flick el coneix molt bé de la selecció alemanya, ell el va fer debutar amb 19 anys i el conjunt blaugrana pagarà 22 milions més 7 en variables.
17: Que acaba de presentar el seu quart fitxatge al Girona. Es tracta del davanter ucraïnès de 21 anys, Oleksandr Pishur, internacional sub-21 amb Ucraïna i procedent de la Lliga Hongaresa, signa per 5 temporades. De la seva banda, el Sabadell, Jaysa Salou, on farà una estada de 10 dies i dissabte disputarà el seu primer amistós en aquesta nova etapa a segona divisió contra el Castelló. I en bàsquet, el Barça ha anunciat avui el fitxatge del base nord-americà Umoja Gibson, de 28 anys, que signa per 2 temporades procedent de l'Olimpia Ljubljana a Eslové.
4: Gràcies, Marga.
17: Fins ara.
4: De la cultura, 25 anys després de la gran retrospectiva que el MACBA va dedicar a Pere Portavella, el Museu Barceloní presenta La mirada compromesa, una exposició que revisa el seu cinema més radical a través de 5 films de la col·lecció Montse Soto.
20: El visitant del MACBA es podrà submergir en el cinema de Pere Portavella com a arma de resistència política i experimentació artística i descobrirà obres com Miró l'altre, en el que el realitzador registra l'acció efímera de Joan Miró destruint el mural creat pel Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, Aide l'Espan i la mítica Informe General, una de les grans obres del cinema europeu, on diverses figures parlen de la construcció de la democràcia uns mesos després de la mort de Franco. Escoltem a la responsable de la col·lecció MACBA, Clàudia Segura.
21: Com aquest cineasta tan radical podia, des de fer un film com Informe General, on hi ha unes entrevistes i una documentació del que va ser el procés de la transició aquí a Espanya, fins a fer l'artista Miró des d'una perspectiva totalment experimental.
20: La proposta del MACBA es completa amb Heavy Metal, on la violinista experimental Àsia rememora la sonata de Bach que Pere Portavella i Carles Santos van fer sonar en el teclat d'un vell piano a la presó La Model, quan van ser detinguts per participar en una reunió clandestina de l'Assemblea de Catalunya.
22: Vam començar a sortejar galeries, perquè era l'hora de l'esbarjo, no? I aleshores, a l'arribar allà, esclar, era un piano, el va provar el Santos, totalment desafinat. I aleshores li vaig demanar, escolta, per què no toques una sonata de Bach?
4: I la cantant Ana Torroja aquesta nit actua al Palau de la Música Catalana.

Ho fa en el marc del Guitar Festival. L'exintegrant de Mecano revisitarà els seus èxits dels anys 80 i també temes propis del seu nou treball en el concert d'avui, que forma part de la seva gira Se ha acabado el show. Al ritme d'Anna Torroja ens acomiadem. La informació continua en aquesta sintonia i també al portal rtv.cat. Que tinguin una molt bona tarda.